0: COPE Comunidad Valenciana.
1: Estar informado.
2: Y como te venimos contando, siguen siendo jornadas de recuperar la normalidad a la espera de que el incendio siga avanzando de fase. Se ha originado en la Bahía de Usoy, que ha afectado y mucho a la Serra de Espadà. Pendientes de que se dé ya pronto, ojalá por controlado.
3: Actualmente se ha desplazado el PMA a la base forestal de Eslida y esperamos tenerlo controlado en el mayor plazo breve posible, no que puede ser hoy o mañana que esté ya controlado, según nos informan los servicios de emergencias.
2: Esto lo decía el lunes, en el arranque de semana, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. Las hectáreas calcinadas dibujan un auténtico desafío para los ayuntamientos afectados, todo localidades pequeñas, con los recursos que tienen y que se enfrentan ahora a papeles, recursos y, sobre todo, a la tarea de hacer un balance de daños que sea lo más preciso posible. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos. Es martes, es 4 de agosto. Nos vamos a situar ahora mismo en la localidad de la Vilabella, una de las afectadas. Nos atiende su alcaldesa, Ana Carratalà. ¿Qué tal? Buena vesprada.
4: Hola, buena vesprada.
2: Bueno, com esteu ara mateix en la Vilabella? La fotografia actual, un poc que te demanaria de l'entorn, del balanç de danys que suposo que esteu fent.
4: Pues a veure, si parlem del poble, pues, el poble i dels nostres veïnats pues, estem ja pues, un poc calmats. Van ser dies de molta angoixa i de molta ansietat perquè no sabíem. A veure, jo sí que em vaig quedar en el municipi, però els nostres veïns pues, no sabien fins a quin punt les cases estaven afectades, que era el principal problema, i ara pues, es sentim més tranquils. I a nivell econòmic, pues, en el poble, pues, tenim el nostre poble és agrícola i tenim pues, una malesa, pràcticament el 100% del terme cremat. Les societats de rec, pues, n'hi ha moltes que encara no poden abastir de rec a les collites. Pràcticament el que no està cremat pues, igual se va perdre de la producció. Els invernaderos pues, tancats, doncs, pràcticament pues, han desaparegut quasi tots, que dins del terme pues, només en tenim uno, però Nules i Vilabella són veïns i pràcticament el terme de Nules entra dins del nostre municipi, i els invernacles de Nules la majoria són pues, de veïns nostres del nostre poble pues, que ens preocupen de la mateixa manera.
2: Evidentment, me consta, perquè t'estem robant un temps este matí, pues que esteu en tema de tramitacions, d'ajudes, i lògicament entenc amb el desig de que tot esto siga real, que aplegue i que també siga àgil per a vosaltres i per a tots aquests veïns afectats.
4: Clar, és que és imprescindible. Nosaltres com a municipi pues estem ara en tots els tràmits, que els tràmits realment comencen a partir del dia 10, però tota la documentació i tota la càrrega de treball i d'anàlisi i d'inventariar de danys, quantificar, que això és més complicat com quantifiques quan val un camí o quan val una muntanya i ser tot arreglat, ens resulta un poc complicat perquè nosaltres, a banda de lo que ens assignen nominativament, pues no tenim ni per començar i tenim que estar pues, bregant i peleant i justificant pues, que necessitem els màxims ingressos. I els nostres veïns igual. Des de l'Ajuntament havíem obert una oficina tècnica que va començar el divendres passat pues, per a saber i quines necessitats n'hi ha, quin és el mal que tenim en el terme i com podem ajudar-los a tots ells, tant tramitant ajudes com a nivell d'Ajuntament, perquè nosaltres tenim pues, tot el terme afectat.
2: Com esteu gestionant això com a ajuntament? Perquè entenc que el personal en un municipi com la Vilabella és el que és i vos teniu que estar volcant.
4: A veure, així ara pràcticament, a excepció de les coses imprescindibles que s'han de dur en el dia a dia, tenim a tot el món treballant en l'incendi. O sigui, tot el món està fent tràmits en relació a l'arquitecte, que generalment ve dos dies a la setmana, pues està treballant tots els dies per a quantificar, l'enginyer està acompanyant i mirant pues com estan totes les instal·lacions municipals, elèctriques, de red, de depòsits d'aigua, per a garantir que tot el món pugui tindre abastiment. L'urbanització Santa Bàrbara, pues estan tots els tècnics pendents d'allí per a veure com podem que les muntanyes aguantar, és que ens dona molta por que ploga, per els desprendiments que poguérem tindre. Claro. I està tot l'Ajuntament, tots els treballadors, brigades, policia, tot el món està volcat en actuacions referents a l'incendi en tots els àmbits.
2: Te pregunto també per el veïnat que tu me cites ja i que li esteu prestant i s'ajuda sobretot per al tema de permisos, de fer algun que altre recurs, perquè evidentment no és algo en lo que estiguem familiaritzats en el dia a dia. Què te diuen? Ja te pregunto un poc més per lo anímic, com ho veuen?
4: A veure, n'hi ha gent que ho ha perdut tot. Aleshores, pues sí que has de veure és que costa un poc, moltes vegades hi ha gent que dubta en si continuar o no continuar, tot depèn de les edats, els ànims pues, en alguns estan molt baixos, però al final tot el món mos quedem en el mateix. El nostre poble va ser una ratonera i al final vam eixir tots, que era el més important. Vam ser ràpids, la gent se va comportar molt bé, vam fer cas, vam evacuar el poble, estem tots bé, i en això és en el que ens hem de quedar, perquè hi ha certes zones del poble que quan les veus no sé com així no passa res. O sea, no sé com hem aconseguit traure a tot el món d'aquestes vivendes, que pareixia molt complicat en lo ràpid que va vindre l'incendi cara a nosaltres.
2: Tu em deies, Anna, que te vas quedar al poble mentre estava evacuat. Com recordes aquests moments? Perquè en la descripció que ens fas ara, i bueno, ho hem anat seguint evidentment en l'antena de COPE, va haver perill, no?, de que en algun moment hi dubtes de que poguera arribar les flames al casc urbà.
4: A veure, realment les flames van arribar al casc urbà. Si els bombers no haveren estat dalt les vivendes refrescant, les llançats parts del poble que s'hagueren cremat, tenim que donar-li moltes gràcies, moltíssimes, als bombers que es van deixar la pell en protegir les nostres vivendes. Nosaltres el col·le molt va saltar tot, però els bombers estaven en el que tenien que estar, que era protegir les vivendes dels nostres veïns. Ahí va haver un perill real, i jo és el que dic, que al final pues, jo vaig tindre que agarrar les riendes d'una situació que per sort no estem acostumats. Jo dic, i la porta m'he jugat, i abans de tindre l'ordre vam començar a evacuar un poc al tum-tum, perquè evacuem a la gent al centre del poble pensant-nos que llevaríem a la gent de la muntanya i en el centre estaríem tots segurs, però quan la cosa se va desbocar, que vam començar a tindre flames alrededor de tot el poble, pues ja va sonar l'alarma, però vam tindre, entre cometes, la sort pues que tots els punts conflictius del municipi els teníem ja localitzats en el centre del poble, teníem a les persones majors pràcticament altes estretes de les vivendes i vam poder eixir en una certa tranquil·litat.
2: Menys mal, i l'agraïment que crec que és de tots els servicis d'extinció que van fer una tasca espectacular. Una última, Anna, perquè a diferència d'altres municipis de la Serra d'Espadà que s'han vist afectats, que van ser evacuats, en el cas de la Vila Vella el veïnat pues, pràcticament és primera residència per a molts, però hem escoltat inclús veïns de la zona que més allà de les ajudes, que per supost més allà d'aquest missatge de que no ens oblidem dels afectats, pues que també estan llançant un missatge, ho hem escoltat nosaltres en COPE estos dies, de que a pesar de que la fotografia, l'entorn siga el que és, pues, calcinat, dices més de 9.500 hectàrees, pues, donar-hi un missatge un poc, no, per a que la gent s'anime a anar a la Vila Vella a disfrutar, a estar present, no?, en el poble i dinamitzar-lo un poquet.
4: A veure, sí, nosaltres pues, ara que està tot més estabilitzat pues, començarem les festes. És veritat que començarem un poquet en els peus tremolosos perquè no sabem molt bé com la gent
2: seran
4: va agarrar-se, però
2: sí.
4: Exacte, començarem el cap de setmana en les festes de Sant Roc, després Sant Joachim, com bastant de casa a la vila, i sí que ja que els barris fan un gran esforç, han fet un gran esforç durant tot l'any per poder fer festes i estan fent ara un gran esforç per a continuar-les i per a intentar posar una sonrisa en la gent, pues que sí que per favor pues que la gent que vinga, que participe, que la gent de fora que vinga, al mateix temps que respecte i que no puja a la muntanya, perquè la muntanya en cates zones pues que no està tancada.
2: Sí,
4: és molt important, perquè volem que vinga tot el món a gaudir i a disfrutar de les festes del poble i de les activitats, però sí que demanem un respecte absolut a lo que és el nostre terme i lo que és la muntanya, perquè s'ha d'anar acompanyat de professionals i s'ha de fer el que els professionals diguen. No podem estar passejant-nos per ahir, perquè hi ha un perill i podem causar un perill mediambiental si fem el que no correspon.
2: Pues Anna Carratala, queda aquest missatge també així en els micròfons de COPE. Moltes gràcies, molts ànims i segur que seguim en contacte durant aquestes setmanes per a estar molt presents en el que ha passat a la Serra d'Espadà i en concret a municipis com la Vila Vella. Molt agraït.
4: Muchas gracias.
2: Por supuesto que seguiremos pendientes de esa Serra de Espadá y de la recuperación, que esperemos sea lo más ágil posible. Nos acercamos a las 12:30. Sigues aquí y ahora en Herrera en COPE.
0: COPE Villena.
1: 93.7 FM.
0: ¿Quieres enterarte de todo lo que pasa en Villena y comarca sin que te lo cuente el cuñado?
1: Cultura, fiestas, medio ambiente. Cultura, fiestas, medio ambiente, fiestas, actualidad, sociedad.
5: Es que mamá, no te entiendo.
6: Actualidad.
1: Y la gente que lo vive en primera persona.
7: Aquí no hablamos de los protagonistas, hablamos con ellos.
0: Venga, ahora.
8: Las mañanas de COPE Villena MQR con Leo Maciá. Otra vez.
9: Azulejos La Morenica, tu tienda de azulejos porcelánicos y complementos de baño. Ven a descubrir los nuevos modelos de las marcas más reconocidas del sector. Financiamos tu reforma. Una gran solución para tu proyecto. Platos de ducha, mamparas, griferías y todo lo último en muebles de baño. Visítanos. 40 años junto a ti en Villena. En verano, sábados cerrado.